Riemete de la basura, riemete de la basura, riemete de la basura.